103.4 de la freqüència modulada. Ràdios Castell, la teva emissora municipal.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Farmàcies de Guàrdia, Mahón, Victori Bernat, calle Moll de Llevant, 41. Ciutadella, Moll Carretero, calle Eivissa, 50. I es Mercadal, Martínez, Riu de Vets, carrer de Mig, 22. Cupón de la ONCE, 89.260. 89260. Bono Loto, 2, 8, 25, 26, 39, 47. Complementario 48, reintegro 8. La primitiva, 6, 14, perdón, empiezo. 6, 7, 14, 16, 21, 37. Complementario 25, reintegro 2. Y Eurodreams, 6, 13, 20, 27, 35, 38. Sueño 4. Necrològicas, ha fallecido Clara Mercedes Pons Pelegrí. Va morir ahir, dia 8 d'octubre de 2026, a l'edat de 65 anys. La vela tindrà lloc avui, dia 9 d'octubre de 2026, de 11 a 12 30 hores, en el Tanatori Municipal de Mó. El funeral serà a les 18:30 hores a l'Església de Sant Francesc de Mó. També mos ha deixat Juan Salom Garriga, en Nito. Va morir cristianament ahir, dia 8, a l'edat de 82 anys. El funeral tindrà lloc avui dia 9 a les 13 hores a l'Església del Carme.

Bueno, i ara radiarem el capítol 203 de la novel·la El cielo que nunca vi. Un vacío insondable.

0: recuerde que usted tiene una cita en el próximo capítulo de El cielo que nunca vi.
1: Bon dia.
2: Bon dia, pare. Bon matí, eh?
1: Gràcies, Juana.
2: Oh, la música fantàstica. La novel·la no volem. Bon matí, Salmo.
1: Moltes gràcies. Molt bé.
2: Jo sí que ets roquera, però... Avui me posarà el mat de Roses a Sandra.
1: Sí.
2: I un salut a tothom. Espero que tothom estigui bé. I una abraçada per tu.
1: Igualment.
2: Moltes gràcies per tot. Moltes
1: gràcies. Adéu. Adéu. La Juana Plaza, ella sempre està atenta a nosaltres.

0: dia.
1: Hola, bon dia, Toni.
0: Hola.
1: Bon dia, com va? Tia.
0: Aquí estem, sí, sí. Aquí estem.
1: Estupendo.
0: Passando la mañana.
1: Era. Molt bé, passando i me la fas passar. Beníssim. Tot molt bé, tot el matí. I bueno, estem a, bueno, estic acompanyada, sobretot.
0: Idò. Idò. Sobretot.
1: Sí. Era, tot molt bé. Sí. Ens hem d'entretenir perquè el dia és llarg i ens hem d'entretenir en qualque cosa. Idò, tot molt bé, Toni. El temps el tenim un poc revuelto, però...
0: No, avui es nota un poc més fred, eh?
1: Sí, l'aire és fresquet, sí. En la tramuntana, bueno, a vegades l'ha feta i ha estat també sí, com humit, però avui...
0: Està calenta, però ara avui...
1: Sí.
0: Avui bé, això havia d'arribar.
1: Home, en els temps que estem ja és ben hora, no? És hora de començar a fer un pot de burinot d'aquest. Mala, que faig el que vulgui. A mi sembla que va ploure. Aquí no va fer quasi res, no? Aquí va fer una ruixadeta una estona, però...
0: Però que meua no va ploure, no?
1: Idò, aquí va ploure, però no. No cap desastre, tampoc. A mi van dir que sí que havia plegut. Bueno, segons les boires per on van...
0: Sí,
1: i...
0: segons això.
1: Sí, aquí és tramuntana, toca per tot, però l'aigua veu que no hi arriba, no per tot. Bueno, bé, està, l'aigua que vulgui, si mateix ho farà. Són sí. Ganes que tenim de, de xerrar.
0: Bueno, de qualque manera hem de passar el temps.
1: Ai, clar que sí. I amb això no feien cap mal a ningú, no?
0: No.
1: No. La llar del temps és saludable i tot.
0: Sí.
1: Bona nit, Toni. I ara un beso a Toni. Un saludo per tothom. Un beso per vosaltres també. I avui, si la tinguessis, podries posar una cançó per a Toni. D'en... Te amaré d'en... Ai... Ah, no, això mateix, sí. Si la tens, eh?
0: Molt bé.
1: I ella li agrada molt, en vostè. I, bueno, que sigui per ella, avui, la cançó, que s'ho mereix.
0: Molt bé, tia, moltes gràcies.
1: Bé, un beso per vosaltres, també.
0: Igualment, adéu.
1: Adéu, Toni, adéu.
0: Bueno, pues, la tia Tiba, també. Addicta a Ràdios Castell. Això és bo. Escoltar les ràdios de matins és molt saludable. Perquè un s'entretén...
2: Sí, a fer.
0: I bon dia.
3: Bon dia, Toni.
0: Hola, Nini.
3: Bé, mira, aquí estem, segurets. Esperant que plogui i no plou.
0: No, eh?
3: I veurem anar a brut si hi hem de saigo.
0: Com deu ser?
3: Bé, sentit a tia Tiba, una abraçada, i per tots els que escolten Ràdios Castell,
0: sí.
3: I me podries posar aquell tango que es diu, és molt antic, Madre.
0: Sí.
3: Me podries posar, si te ve bé, si no ets que vulguis.
0: Madre, què?
3: Eh?
0: Madre, què més?
3: No sé, Madre, se canta la cançó, però no sé la lletra.
0: Ah, bueno, Madre.
3: Bé. Si no et posem el que vulguis, no passis pena.
0: Molt bé, Nini.
3: És molt antiga aquesta cançó que te demano.
0: Bueno.
3: Vale, saludar a tothom i veure si sentim una amarga Pons, que no la sentim per res.
0: No.
3: Anima-te, amarga.
0: Avam.
3: Vale, Toni, una abraçada.
0: Gràcies, Nini, un beso.
3: Adéu, mono.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Lucre.
1: Hola. Ui, ja tanto que me desaparezco.
0: Sí.
1: Però ploure que va fer per el castell o per que tengo per allà que va ploure?
0: No.
1: Perquè aquí va fer dues ruixadetes que van fer ganes de riure, eh?
0: Idò.
1: Però bueno, bé està. Les nivolades venien negre. Sí. Va quedar un nivoladet més petit. Dic, què per aigua? Aigua, sí, però... Es veu que ja havia fet pipí a altres puestos. Ai, bon Déu. Bé està. Madrecita, aquesta la vas posar en aquest tango no fa molt, que vas posar en quatre tangos. I hi havia aquesta madre, la del cabello de plata. Jo no sé, sé que és d'aquest, però no sé qui la cantava. En tu, me penso que era un dia que vas posar qualque dona que cantaven per cara com que em poses quins, jo no sé qui són. I jo dic que aquests deuen ser nous tots que posen, o no.
0: Que sí,
1: no? Està bé, està bé. Però veus, vull dir que ja n'hi ha, vull dir que no...
0: Ara que no te coneixes.
1: No, ara aquestes que poses, sí. Però segons qui pensa, aquestes deuen ser noves. Bueno, tot bé?
0: Tot bé. Tot bé.
1: Que duri. Ja deus dur... Una xiqueta o
0: sí, qualque camia.
1: Cosa.
0: Sí, camia. M'he posat la camia avui.
1: I, però no la camia tota sola.
0: Camia amb mànega llarga.
1: Ja, sí, no. I jo encara, bé, encara vaig amb mànega curta, però clar, si no m'ho... Aquí es va de fer, posar-me una cosa de bon, si no. Bueno... Saludarem a tothom i la tia Déu estarà contenta perquè dilluns troques. Que no m'és? Dia el Pilar?
0: Dia 12, sí.
1: No. Aquesta també sol ser festa. Si no, la tindrà un dia més.
0: Clar que sí.
1: Tot va bé. Molt bé, jo. Saludo per tots els que ens escolten, quan jo dic, veus, nini? Avui es dic per tots. No, quan hi ha concurs especial, vale. Però jo, si tinc que comptar, i tu també fa molt d'anys, doncs estaríem arranjades, eh? Vale. M'ha estat greu no sentint en Toñita d'on de so, veus? En 29. Perquè aquesta no solia fallar gaire. I la feta de la Susana.
0: La Susana? Bé, fa molta estona que no ho hem sentit.
1: Sí, va perquè era una nini que va... Però fa dia, fa estona ja, eh? I la mare que tampoc no en sé res. Jo potser tinc l'ombra de seua, però no, com que no puc anar a cercar el llistint que tinc. I de memòria no m'ho puc recordar de tots. I he de pensar que, en que jo no te demani cap cançó, en vull una igual, eh?
0: Sí.
1: Perquè qualque vegada no... Bé, ja els escolto tots. Després, aquesta hora, no... I els nens, i... No, jo no te la demano, perquè tu ja ho saps, que els quantes n'hi ha que m'agrada. A veure, però no té... No passa res, no és, no? Si no es faig condena... D'amor, qui diu? Si no, jo me les faig totes per jo. Si no sabràs qui és. I ja està. Tot
0: però jo te'n poso a tu, eh?
1: Eh?
0: Jo te'n dedico a tu, de cançons.
1: Sí, però a lo millor veus que si me'n dediques, com que no estic amb la Surea Serrari i tal, d'allà, quan diu Penaluque, fines d'això. Ara, quan diu Naturmir, sí, quan sent allà, tu, tranquil, oleo Pons, ara te diré aquest, segon, oleo Pons, i després ja sabran els altres. I un dia més de, i un dia més de dir tots els teus.
0: Sí, sí, sí, que no, també... si me'n record.
1: Sí, no. Sí, perquè estem bé de sa closca, eh? Vale, besitos. Perquè teua també per tots.
0: Gràcies, Lucre.
1: Vale.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Maruja.
1: Avui es ve que és bon dia.
0: Sí.
1: Sí, avui no ens ofegam. I ahir aquí a Mó va ploure bastant estoneta. I era aigua bona.
0: Bueno.
1: Però bé, sí, perquè era aigua d'aquella que anava caient, que no fa mal i la terra l'absorbeix. Però clar, no va ploure prou, que diguem, hagués pogut començar un vespre i fer-ho tota la nit, perquè era aigua bona i neta. I neta. Ho tenia tot. Ahir ho tenia tot.
0: I em va bueno. Fer poca.
1: Sí. No sé, va fer una bona ruixadeta i tal vegada un parell d'horetes, però, vale, jo dic que havia hagut que ploure més estona. A veure, ja està, ja ho he dit. Bueno, Toni, un matí fabulós. Fabulós. Dilluns no hi va haver manera de poder agafar línia. Oh, cosa que vaig estar moltíssim contenta, en part, perquè això vol dir que hi havia molta de gent que telefonava.
0: No, i que no anava bé el telèfon, eh?
1: Ah, se la Maria.
0: No, dilluns no va anar bé el telèfon, no.
1: Per això no hi havia manera jo d'agafar. Bueno, bé, d'avui sí que he pogut. Dono una salutació a tothom. En els de Cateva també, una forta abraçada. I per tu, com sempre, un fort i carinyós abraç i besitos. I no en deman cap lucre, són jo, sa que dic, que totes m'agraden. Sempre n'hi ha qualcuna qui m'entusiasma més que les altres, però jo a totes m'agraden, o sigui que la que posa en Toni la feix meva, la teva, la d'altra i l'altra, totes me les feix meves, i doncs així, n'és que ben satisfeta quan acaba, ben satisfeta. Vale, Toni, un bon cap de setmana i vist dilluns si Déu vol.
0: Gràcies, Maruja.

0: Bon dia.
1: Com està, senyora?
0: Bon dia. Bon dia. Me sent bé avui o no?
1: Sí.
0: Sí, va, vale, jo també. Perquè l'altre dia no te sentia gens, eh? No sé què passava, perquè és el mateix, saps? I, però, bueno, al final, refrescat, eh? Ara ja no es poden queixar de calor, eh?
1: No.
0: Perquè ben refrescat.
1: Ara ho tenim bé.
0: D'ahir de matí... perdó, d'ahir de matí que vespre, jo ahir de matí vaig sortir, feia calor, i ja sabia que vespre vaig sortir fosqueto, sense jaqueta, bueno, i ja feia un bon... La tramuntana picava bé, però bueno...
1: Sí, ja es nota, ja es nota, sí.
0: Sí, que es nota, sí que es nota. El que d'aigua, la veritat, és que poca, eh?
1: Ah, que meu agents.
0: No, és que fa unes arruixades tan... que fan ganes de riure. No, és de bé, fan ganes de riure perquè fa... plou, vale. Però en 5 minuts ja està sec, perquè està tan sec tot i res, és que no plou res aquí, és que és gros això, eh? Perquè no plou gens, però bueno. Canviarem de tema, jo te vaig tornar a cridar diverses vegades, però quan ja posaves música ja no vas agafar el telèfon, per dir-te que dilluns vas posar unes cançons tan divines, tot el repertori que vas posar, que me va agradar tant que mira, te vaig tornar a cridar per dir-te, m'ha encantat tot, però bueno, no, ja no el vas agafar.
1: No anava bé el telèfon.
0: Idò. Bueno, bé, doncs sàpis que vaig xalar moltíssim avui també, però és que l'altre dia van ser les cançons d'aquelles que t'entren molt, que te'n recordes molt, i ja està. Idò, vinga, idò.
1: Moltes gràcies.
0: I ja està el lunes, i tots els que escolten. El que sí que es ve, que na Marga, quan Fortuny, fa sona que no la sentim. I Marga, tindries que cridar, perquè estem un poc preocupats, o no? Tu que saps res d'ella, no?
1: No sé res.
0: I la veritat és que fa molts de dies, i m'estranya, també, no vull dir cap mentida. I bé, a Nini també, bueno, i són molts. Quan no criden, pues, tot d'una, dius que deu passar i ja està. Però bueno, si esteu bé, nosaltres estem contents. El que ens agrada sentir-vos, però bueno, és el que hi ha. Vinga, idò, me poses la cançó que vulguis. Vinga, i en Antanyita de la 29 també havíem dit un record gros. Vale. Vinga.
1: Gràcies.
0: Vinga, fins dilluns. No, dilluns no vindràs, ara qui tens?
1: És festa.
0: És festa, jo. Ara quan t'he dit fins dilluns hi he pensat, bueno, pues sí, fins divendres de la setmana que ve. Jo no tinc el cotxe encara, no saps, però, perquè, clar, quan te'l dos a pintar d'aquest, però avui no anarem allà perquè mos hi durà el meu fill i quedarem per allà, que mos agrada més. Bueno, estàs a l'aire, però sí. L'aire ja està, és diferent. Vinga, idò.
1: Gràcies, Gertrú.
0: Vinga, gràcies. Adeu. A tu. Adéu, pues de matí que mos dones.

0: Està bé de forta?
1: Sí, ara tu t'he sent molt bé. La música t'ha fluixat. Sí, fluixa-te. Ara. Ara es ben sent.

0: Hola, bon dia, amics. Avui tenim el plaer de comptar aquí en els estudis de Ràdio Es Castell amb la senyora Rufina Llorente, que és la presidenta insular de l'Associació Espanyola contra el Càncer, amb una trajectòria impecable i un compromís vers la salut, el suport emocional i la recerca. La senyora Llorente lidera la tasca de l'associació en la nostra illa per acompanyar tant els pacients com les famílies. Bon dia, Rufina, bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvinguda a Ràdio Es Castell.
1: Moltes gràcies.
0: Però que és la primera vegada que...
1: Sí, que tinc el plaer.
0: Tens una entrevista aquí, eh? Bé, benvinguda. I parlarem amb tu, si te sembla bé, dels reptes actuals de l'entitat, els serveis que oferiu i la importància, sobretot, que té la prevenció.
1: Perfecte.
0: Tu diràs.
1: Ui, són unes preguntes molt, molt globals.
0: Sí.
1: Però, bueno, en primer lloc, dir-te que bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos, perquè he trobat que aquesta emissora seria un punt de un espai que mos donau per poder transmetre els nostres missatges i donar-nos a conèixer aquí en el castell, sobretot, i perquè per nosaltres és molt important això, arribar a tothom. Com bé deies, tenim molta trajectòria, és una associació molt coneguda, tothom coneix el nom, però sí que després tal vegada falta una miqueta més d'atracament a tot, de lo que realment feim i de lo que podem fer per a aquelles persones que mos puguin haver de menester. Clar, tenir un espai de ràdio mos permetrà això, o la idea d'avui és mirar de poder aclarir dubtes o de poder donar solucions a gent que ho hagi de menester. Com bé deies, nosaltres tenim una associació a nivell estatal i després tenim delegacions a les comunitats autònomes i també delegacions a cada illa. En el cas nostre, a Menorca, tenim representació de cara a tenir sedes obertes i tenir un espai físic que on us podeu trobar, tant a Ciutadella com a Mó. Però sí que estem presents a tota la illa per poder arribar a tota persona que us pugui haver de menester i us podeu trobar, a part del telèfon que tenim d'atenció en els horaris, que és durant les 24 hores del dia o qualsevol dia de l'any. A part d'això, també, a través de centres de salut, tenim contactes amb els metges i el personal sanitari, a través dels quals ens poden donar el contacte. Sempre el primer contacte suposa

0: venir o xerrar amb nosaltres per poder manifestar que esperes, que necessites, que voldries trobar. Això se fa a través d'unes entrevistes amb uns professionals nostres. La primera professional és la treballadora social, que és una persona que valorarà en funció de quin moment estiguis de la malaltia o de quin moment te trobis postmalaltia, de saber què te podem oferir, que, quines necessitats tens. Aquesta treballadora te mostra tots els nostres serveis. Aquests serveis vull recalcar que en tot cas són gratuïts, és a dir, que són els serveis dels nostres professionals, són totalment gratuïts. Són atenció, com te deia, de la treballadora social, que valorarà si necessites un recolzament amb el tema de burocràcia, amb els de trasllats, per metges, fins i tot en l'ajuda assistencial, s'ajudes econòmiques que te puguis trobar quan a vegades aquesta malaltia te provoca una pèrdua d'ingressos. Aquesta treballadora el que farà és això, és un filtre per saber cap on te pot derivar. Després te trobaràs amb un psicòleg, una persona que se cuidarà d'ampliar l'atenció a les emocions que te provoca el fet d'estar malalt o d'acompanyar un malalt, perquè també fem extensius els nostres serveis a tots els familiars o cuidadors de malalts. Aquesta, clar, això és important recalcar-ho, perquè volem ser allà on va de l'atenció sanitària no pot arribar. I sí que tenim una cobertura excel·lent, una cobertura metge excel·lent, però hi ha moltes coses que t'ha de queden darrere o que trobem o que no arriben a tot, i nosaltres volem suplir aquestes necessitats. Per això la cobertura en els familiars o cuidadors crec que és essencial. Com te deia, aquest psicòleg dona aquests serveis, que fa sessions individuals o grupals. Després tenim un servei de fisioteràpia, també per aquells casos en què no hagi pogut arribar a la cobertura de la sanitat, doncs també tens una ampliació de serveis a través nostre. Tenim altres serveis de nutrició, d'acompanyament, sobretot, que aquestes tasques sí que ja són cosa del voluntariat, l'atenció i l'acompanyament. I posem l'atenció també dels qui ho necessitin, molts de tallers i d'activitats d'acompanyament i de trobada amb altres persones o altres circumstàncies que se puguin assemblar o identificar en les teues i que te permetin socialitzar i viure l'entorn d'una altra manera i no només amb l'entorn sanitari.
1: Bé, m'ho podràs donar detalls de totes aquestes coses, però primer, com a president insular, com va ser que va arribar a la presidència i quins són els principals objectius que tens?
0: Sí, s'ha de presidència, serà com un poc així rembombant, i no se diu presidència perquè hi hagi un cap que sigui una manera de canalitzar la informació i de representació de l'associació, però bueno, és un càrrec que tant de dir no és un... Va, és una feina conjunta de tots uns professionals que hi ha darrere, que això és el que és més bo de fer de que cara, perquè sempre està respaldat per una entitat que té molta solvència i que té la confiança de la gent i que té uns professionals molt preparats, i després també del resto de voluntaris que feim pinya i que feim les coses tots conjuntament. Clar, el repte és fer bé aquesta transmissió, donar la imatge correcta d'aquesta associació, de que la gent depositi la confiança en l'associació. Això és el principal repte, és poder arribar a tothom i donar un servei públic.
1: I per a aquelles persones que acaben de rebre ara un diagnòstic, quina és la primera resposta o ajuda que trobaran si es posen en contacte amb vosaltres, amb la vostra associació?
0: Pues bé, com te deies, a través dels diferents canals de posada en contacte amb nosaltres, els principals d'ells és aquest telèfon que te deia, que és el 900 100 036, que és un telèfon que funciona tots els dies de l'any a tota hora. Allà et responen professionals que detecten les teves necessitats, és com un primer contacte així com a més impersonal, però que te deriva tot d'una a l'assistència personalitzada. Aquest telèfon, com t'he dit, funciona a tota hora i a tota Espanya. Després, clar, nosaltres tenim presència, com te deia, físicament, a la seu des de Ciutadella i Mó, perquè puguis venir presencialment, o bé molta gent ve de la mà d'altres usuaris o d'altres voluntaris que te recomanen i t'acompanyen, perquè a vegades és difícil venir i demanar ajut quan ves tot sol. I després també depèn moltíssim de les derivacions com us facin els metges i el personal sanitari. És en de tenir i tenen la confiança en nosaltres i saben que aquí no poden arribar a vegades a cobrir certes necessitats, a part de com te deia, dels serveis sanitaris, doncs ells te recomanen les visites a la nostra associació. I que els canals són aquests d'entrada. I després de dins ja tenim una exposició de serveis i d'atenció que van personalitzades a cada cas. I com te deia, també depenent de si ets pacient o ets acompanyant o familiar d'un malalt, que també pots haver de menester un o altre servei.
1: Això són, diguem, serveis de suport i d'orientació que oferiu a...
0: Exacte, això és la primera presa de contacte i d'orientació. I llavors tu tries o te sents recomanat cap a emprar un o altre dels serveis que tenim. Com te deia, molta gent el que ve a cercar és companyia. El fet de passar una malaltia com aquesta, que te fa molt vulnerable, es passar-ho tot sol, té una dificultat afegida. Es venir a l'associació moltes vegades inclús només cerquen això, trobar un espai de trobada, de companyia, d'enteniment, d'empatia, que, com t'he dit, clar, nosaltres, gràcies a Déu, que tenim la sanitat que tenim, cobrirem les necessitats que puguin tenir de cara a metges i tractaments i acompanyament. Però hi ha, a més, aquesta part emocional que necessita o que crec que nosaltres podem cobrir.
1: La prevenció i el diagnòstic precoç són eines clau. Quines campanyes o iniciatives esteu impulsant actualment per conscienciar a la població de que es facin proves o com s'ha de fer aquesta prevenció?
0: Sí, nosaltres tenim un calendari de durant tot l'any de campanyes de conscienciació i d'acompanyament de la prevenció, i durant aquestes campanyes el que fem és sortir al carrer, normalment en taules informatives o accions o xerrades, on es posam la importància que s'ha de donar a la prevenció en quant a, per exemple, en els hàbits de vida saludable, en el recolzament que han de donar a la investigació. Bueno, tota aquesta tasca d'informació la solen fer entre els professionals i els voluntaris sortint en el carrer. De les principals que feim durant l'any, la tasca de prevenció, per exemple, amb el deshabituament del tabac. Sortim en el carrer, sortim a les escoles, sobretot per conscienciar la gent jove que estan en l'edat d'abans de fumar, doncs per conscienciar de la necessitat de deixar de fumar d'aquells que ja ho fan i de no començar en aquells que encara hi seguim a temps, perquè transmetem el missatge de que està totalment demostrat que molta part dels càncers venen provocats per el tabac. Sortim en el carrer també en la campanya de prevenció solar, que és anem a les platges, anem en espais a l'aire lliure per promoure que és necessari potser protecció solar, bé a través de crema, bé a través de capells, bé de cercar les ombres i de que no ens exposem a la radiació solar a les hores més dolentes. També anem a les escoles, explicar on ets el lots, sortim al carrer unes carpes així amb el col·legi de farmacèutics que ens acompanyen per donar fe com a professionals de que realment és necessària la prevenció. També feim, o estem molt compromesos amb la informació respecte a escribatges de càncer de colon, escribatges de càncer de pulmó, que també ara s'ha posat en marxa, la mentalització d'acudir a les mamografies quan te reclamen perquè te toquen. Això és una feina de voluntariat que és com un missatger de donar pues això, aquest missatge a tothom que ens vol escoltar per explicar la necessitat de tenir clar que és una manera de que podem fer d'evitar certs tipus de casos. de càncer. Val? Aquesta tasca la solen fer quasi bé. Cada mes tenim una d'aquestes tasques. No sé si té resposta a la pregunta, perquè ja no me'n record ni que m'he demanat, però...
1: No, bé. Quin paper juga la seu insular, l'associació contra el càncer, amb el finançament o suport en els projectes d'investigació?
0: El finançament de l'associació, en definitiva, depèn en molt bona part de les aportacions com dels socis, de les quotes dels socis, llavors dels ajuts de les institucions i dels events que se l'han fet i de les aportacions d'empreses privades. Llavors, en tots aquests recursos que nosaltres després destinem a cobrir els nostres pilars, que són la investigació, la prevenció, la informació a la ciutadania, són dels tres pilars importants, els fons van directament cap aquí, a part de mantenir després atenció i serveis en els usuaris, com te deia, a través de les seus, dels tallers, de tot, dels pagos dels professionals i tot això. Però sí que està ben clar que l'associació, tant a nivell nacional, que de fet tu me demanaves a nivell insular, nosaltres l'avantatge que tenim, des del meu punt de vista, és un avantatge, és que funcionem amb una xarxa molt important darrere, que és la nacional. La nacional deriva en la provincial, o la autonòmica, millor dit. Clar, tenim un respal molt gros, que és que nosaltres sí que fem la nostra feina, tenim els nostres socis, som independents a l'hora de decidir, de posar projectes en marx i tot això, però tenim el respal financer darrere de que podem comptar amb aquest fons per invertir en la investigació, en la recerca a nivell global. Vull dir, qualsevol projecte que nosaltres proposéssim, si hi hagués, per exemple, aquí a Silla un projecte que necessita desfinançament, tindrà les mateixes possibilitats que un altre que presenten a Palma, o que presenten a Eivissa, o que presenten a Catalunya, perquè l'entitat, l'associació, ho estudia a nivell global i els fons se destinen en els projectes que se consideren més eficients, més interessants. Clar, tot ho fas a llarg termini, perquè tots aquests projectes de recerca tenen han de tenir una continuïtat, han de tenir una confiança de que el finançament no se'ls traurà. Clar, nosaltres el que te dona la força és tenir aquesta xarxa darrere, que no depèn només dels ingressos que aconseguim aquí a Menorca, perquè un moment donat es pot aconseguir, però a tabada després se mos poden returar aquest finançament o aquest compromís en la recerca de la ferma. I hem de tenir el respal d'aquesta xarxa, aquesta tranquil·litat que ens dona el fet de tenir aquesta associació que ja té aquesta envergadura a nivell nacional, ens dona la tranquil·litat de que fem la feina nosaltres, però que té una continuïtat, que segur que tenim un respal darrere financer. I l'associació està totalment volcada en la investigació. De fet, a nivell nacional, Serramta, que és una entitat privada que més destina a la recerca. I a nivell de Balears, per exemple, jo no sé, ara xerrar de nombres estava de no m'ho diu res, però se xerra que l'any passat van donar 157 milions d'euros a la investigació a nivell nacional. I a Balears tot sol van destinar 700.000 euros a projectes de les illes, d'investigadors de CIDISBA, d'investigadors de la universitat, de les Illes Balears, a investigadors de Son Espases. Vull dir que a nivell local ho tocam, ho veiem, i que podem estar tranquils de que els fons arriben. No sé si era això que volia saber.
1: Sí. Bé, i no, la importància que tenen els voluntaris i com la ciutadania, nosaltres, podem col·laborar. Nosaltres, les empreses, com podem col·laborar en la vostra activitat?
0: Mira, una col·laboració superimportant és que ens donem aquests espais. Perquè ara, per exemple, aquí en el castell no tenim presència física d'una sede, que la gent pugui passar per davant i saber que hi som, n'hauran sentit xerrar, però no coneixeran prou que donem, que fem, que podem oferir. Un espai radiofònic, per exemple, és un espai molt important per nosaltres. Llavors, clar, el recolzament de les institucions, les administracions que hi creguin, que confien en nosaltres, mos dona molta tranquil·litat, perquè quan demanes per sortir al carrer, quan demanes un espai per fer qualque xerrada, quan demanes que mos deixin posar taules en el mateix fil, si tenim la confiança de que saben que feim bona feina, mos obre molt de camí. Llavors, tot això, clar, tampoc no es podria fer si no tinguéssim moltes mans voluntàries, perquè tot això no es pot pagar. És un temps que és molt mal de valorar, i sí que es ve que la gent que dona el seu temps sense esperar res a canvi és molt valuós per fer aquesta i moltes altres tasques. Per això, cada vegada creiem més en les associacions, perquè el temps és el més mal de trobar. I si hi ha gent que té aquest temps per oferir i les ganes i la confiança en què dona un missatge que són de debò i que poden arribar i ho diu amb convicció, això és segur que pots fer una bona feina. Vull dir que sí que aquesta associació se mantén amb uns professionals molt bons d'alt, però que pots estendre la mà i manar la gent i transmetre els missatges a través del voluntariat.
1: Molt bé, i en quant a ara a nivell insular, de cara en els pròxims anys, quines activitats, quins reptes teniu?
0: Com te deia, nosaltres sempre ens marcam, els reptes són molt generals, però després concretam a cada illa un fet que ens puguin ajudar a sortir i a fer la feina. Per exemple, ara aquí a Menorca el nostre principal repte, a part de poder mantenir tots els serveis que tenim, és arribar a la gent, a atracar-nos més. I amb això necessitem tal vegada tenir delegacions a tots els pobles de Menorca. Sí que tenim una junta, com te deia, a Ciutadella, tenim una junta encara que la voldríem ampliar, però voldríem tenir un representant a cada poble perquè serveixi d'altaveu, d'una espècie d'ambaixador, d'allà aquí una persona de referència que coneguis poble i sa qui coneguis poble, perquè diguis, ai, mira, jo he sentit que hi ha l'associació i podria anar a aquesta persona a demanar-li on puc anar, què puc fer, què tinc que fer per accedir a aquests serveis. Clar, una persona així de referència a cada poble mos ajudaria en això. El nostre repte ara és mirar de trobar aquestes persones que vulguin col·laborar amb nosaltres, que vulguin donar el seu temps, que mos vulguin conèixer i que després mos serveixin d'altaveu i per poder arribar a més gent. És un dels principals reptes. Després, clar, això és el repte més a nivell particular, i com te deia, els reptes de les associacions, la veritat és que cada vegada som més ambiciosos, volem aconseguir fer més prevenció, volem aconseguir poder fer més atenció personalitzada, volem aconseguir convèncer els serveis sanitaris que tinguin una atenció més personalitzada a cada pacient, fer uns espais més humanitzats perquè la persona que ha estat diagnosticada o que ve de van al doctor i li han de dir les coses, bueno, li han de donar aquestes males notícies o va acompanyada dels seus familiars, aquestes persones també tinguin aquest recolzament i se sentin això, arropades, persones que tinguin un espai que no sigui fred d'un hospital. Hi ha reptes com aquest que l'associació creu que pot aconseguir. Tots sols potser no, però sí que ens ajuda de tots. Estem segurs de que sí.
1: M'has dit que teniu un telèfon general per un primer contacte.
0: Sí, te'l record, per si la gent te'l vol. El tenim publicat a molt de puestos, però és 900-100-036. I és un telèfon molt, molt cordial, molt fàcil. Vull dir, a vegades m'ho fa por, allò del telèfon i això, però te trobes a gent darrere que està totalment preparada per empatitzar en que tu estiguis fent una telefonada difícil. Vol dir que no ha de covar per res, telefonaria al contrari. Hi ha gent que només hi telefona per sentir una veu amiga, hi ha gent que hi telefona per tenir un consell.
1: Això, però gent que vol dir, vol tenir una informació, pues ja.
0: Sí, des d'allà li poden donar una primera informació general i derivar-te a qui on puguis rebre l'atenció personalitzada.
1: Molt bé, Rufina. Molt interessant la conversació aquesta que hem tingut. Si vols afegir qualque cosa, aquí tenim.
0: No, crec que ja hi serà prou. No, però, bueno, tornar a agrair això, a aquest espai, que vosaltres heu tingut interès. Avui agrair a l'Ajuntament, que m'us ha adreçat a vosaltres, precisament va ser arrel de l'Ajuntament del Castell, que m'us van proposar emprar aquest espai per fer sabre i donar a conèixer els nostres serveis. I això, com te deia, és essencial que tinguem veu per poder arribar a més gent.
1: Idò, molt bé, aquí estem. Moltes gràcies, idò, per la teva col·laboració d'avui i quan vulgueu.
0: Ah, moltíssimes gràcies.
1: Estarem aquí. Adéu.
0: Adéu, bon dia.

Bueno, amics, després d'aquesta entrevista a l'Associació Espanyola contra el Càncer, seguim aquí a Ràdio Es Castell amb el programa Por fin es viernes i anarem ja en les dedicatòries. Començarem la primera que hem tingut, la Juana Plaza, que mos ha demanat Manda Roses a Sandra.

I també saludarem a Toñi, de part de sa tia Tiva. Toñi, aquesta cançoneta per tu, d'en Miguel Bosé.

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia. Oi, tot l'estiu quan no podia ratllar de calor. Com es sent?
0: De Susana.
1: No, són Nana, de Serenal.
0: Ai, Anna. Sí, que fa estona, Anna.
1: Oh, sí, no, és que no tenia ni humor de ratllar. No, no, no diré ni un dia que ten fred. No, només era per dir que estic molt contenta que aquesta audiència que ja estigui bé. Jo igual l'escolta, eh? I, bueno, i molt de... que la tietiva no canviï. No, no fer tu tampoc. Bueno, i les altres senyores tampoc, eh?
0: Està, i, estàs bé, dir... tu?
1: Sí, bueno, ara començam a chequeo, ja ho veurem.
0: Bueno.
1: Ai, ai. Fa 6 mesos, ara aquest mes comença el chequeo. Jo me trobo bé, jo, Jesucito, déjame com estoy, mira que no ho deien en això, jo quan anava con monges.
0: Sí.
1: Jo ja dic, Jesucito, déjame com estoy. Sí, no, ara ja començo, hombre, ja fa mig any i la cosa que no es va, jo ja m'agradaria quedar així com estic.
0: Tornarà bé.
1: Però bueno, també hi estia bé antes, eh? Tothom me diu, estàs beníssim, claro, però jo també hi estia.
0: Antes també estia no. Millor.
1: Que no es ve, jo no tenia cap molèstia. Però bueno, ja que faig les revisions, i ara me toca i ja està. I estic molt contenta de que tanta tietiva, com totes aquestes senyores tan amables que telefonen, que estiguin bé, dirigir el millor. I mira, i que s'han anat de calor, que jo no podia ni ratllar, perquè me sembla que en els anys que té no havia passat mai tanta calor.
0: N'ha fet molta, eh?
1: Jo? Bé, me'n recordo a ma mà que me duen el doctor perquè sempre tenia fred, compte tu, compte tu. Jo enguany he estat horrorós, i mira que jo tinc de vora la mà, el que vulguis, piscina, res, però calor, calor, calor, calor, eh? Bueno, res, però això ja he estat, sí, agobiant. I, però bueno, mira, ara
0: canviaràs un poquet.
1: És igual, jo no perdi ni un dia que tenc fred, eh? Ni un dia. Ni un dia ho diré.
0: No.
1: I no. Molt bé. I tu també que estàs bé? Estàs
0: sí,
1: bé?
0: Sí, sí.
1: Sí? Ja. Sempre tenim cosetes. Aquestes cosetes no m'ho llevarà ningú que no es va.
0: Profònic estic com sempre, però...
1: Ja, i jo també estic sempre, no te pensis, eh? Estic sempre en la bona. No d'un mal estiu. I ja està, i mira, i anant dentista, i bueno, ja ho saps, perquè després de la tormenta, de l'ho darrer.
0: Sí, sí. Em passa tot.
1: Bueno, és igual. Jo seguiré dient igual. Tot el que se pugui pagar en doblers no té cap importància.
0: Sí. Sí,
1: cap.
0: Sí.
1: Cap. Molt de recuerdos a totes, la tietiva veig que no canvia, és un encant de dona, jo quan la sent me dona uns ànimos que no s'ho podran imaginar mai. Sí. També, la Getulia, bueno, Getulia la conec més, perquè la veig més a vegades, però, bueno, aquest estiu no m'ho hem vist res, perquè jo a la mai he anat 3 vegades a treballar a la platja, 3 o 4 vegades, per compromís. Sí. Perquè quina calor! Però, bueno, és igual, mira, tots se'n vagin bessó. I bueno, i sempre mos escolta, eh? Tant la Nini, però la Nini vegada no l'obre, per dir-li també que també l'escolta, el de diumenge també l'escolta, el jove aquest, i en Santi també, també és un encant, que hi ha la lota, en Santi també és un encant. Bueno, tots ho sou. Us mereixeu, bueno, res. Segons que hi envia, nadie hace gratis, nada, nadie hace nada gratis. Bueno, Toni, molt bé, estic molt contenta i que segueixis bé, eh? I que si mos tenim que veure, mos veurem un altre puesto.
0: Sí.
1: Bueno, si és per, mira, per revisions o per tonterietes encara. Que no es ve?
0: Sí.
1: Però ja és on troba la gent, eh?
0: Has dit a cas d'artista.
1: Per desgràcia.
0: Has sentit que és dentista, jo la setmana que ve hi tenc que anar.
1: Però jo tot l'estiu, clar, m'han tingut que posar tot això i van dir ja, i van esperar, cabrón, si me tornen fer desastre, ho acabau tot, em mireu, no, diu això, diu, ja està, ja ho tinc aclarit, i ja està, ja veurem. a volemmi la tortellica dei, a volemmi quando uno dice no, no, non sia negativa, per l'amor di Dio,
0: no,
1: no che mi fa da lei, a mezzo d'alto, a mezzo d'avaglio, a mezzo scuscato.
0: No, non resta so. Tobbe.
1: Molto bene, Tony, molte, i molti ricordi su Tom, a Nini se saghette, chi pecca la sente, a Nini, ai, e c'è un ancammo, no, e tutto, tutto, se qualcuno me la dice, ma sa molto che devo, non c'è, di fa stona che non l'ho sentita, ora, immagino che devo stare bene,
0: sì, eh? Sta bene, sta bene.
1: Già, è che non mi viene in tutto, ora, però tutto, tutto, tutto, a tutti che contano. Ale,
0: grazie Sanna.
1: Ti chiedo un buon fine di settimana e disfruttai. Io voglio passare molto bene che fine di settimana, e se me lo viene da fare, ma si è, ti devo aver booking.
0: Stupendo.
1: E no, molto bene, molte grazie, eh.
0: Venga tu.
1: Ale, Dios.
0: Dios. Nana, non sarà una.

Bueno, aquesta dedicatòria de la tia Tiba per na Tonyi. I ara per na Nini Mercadal, que mos ha demanat també aquesta cançó.

Madre, i ara també mos ha telefonat na Lucrecia Turmir i li dedicarem una cançó d'en Juan Pardo. Ella diu que no li dediquem res mai.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

0: Bueno, amics, aquí acaba el programa d'avui, aquest por fin és viernes, de dia 9 d'octubre.
1: Radios Castell Amor, sona fort i clar.
0: Avui no tindran en Diego Pascual, avui de que vespre no farà el programa Solo para ti, serà la setmana que ve, i sí que tindrem a partir de les 7 en Adelina Gómez, Juan amb el seu programa Guea. Moltes gràcies, com sempre, per l'atenció que presten a Ràdio Castell. Me despedeix de vostè jo fins divendres que ve, que ja serem dia 16 d'octubre. Moltes gràcies, que passin bona setmana. Fins a reveure.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què?

0: Ràdio Es Castell, fent poble. L'emissora municipal més oriental del país.
1: Hay algo denso en el aire.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Guía és un programa dirigit i presentat per Nadelina Gómez. Els divendres de les 19 a les 21 hores a Ràdio Es Castell. Emissora municipal que es troba en el 103.4 de sa freqüència modulada. Guía és un programa on la música, la literatura, els costums, la història es ratllarà d'allò que ja no te'n recordaves i que dus escrit en la gent de la teva humanitat. Guía és la nostra mare, el nostre món i el que som per ella. Mare Guía.

del no-res sorgí Gea, terra mare, origen de tot. Fèrtil i protectora ens oferí una llar, a muntanyes, rius, cel, mar, aire, animals, aigua, foc i vida. Es mostrà la seva bellesa, des dels astres, blava i blanca, a la nit plena de llumins. I els seus fills amants aprengueren el seu himne. El cantem a cada estació, a cada àtom, a cada cèl·lula, amb aquest cosmos que som. I dansem per a Gea, a la suavitat del zèfir, en la fúria de l'huracà, en el dia i la nit que som des del principi. Beneïda siguis, Gea. Beneïdes les teves criatures i els humans, les races i les llengües que bufa el vent dels segles en una

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

I un pagès a la Masté, un missatge per llaurar, el primer que va trobar, ja se venen des lloguer, Déu faci que llauri bé, en tenir un bon bestiar.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.